Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: 91.3.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis. I wanna talk to you.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: I figured it out.

91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: cançons que acaben amb la mil paraules.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: 91.3. Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
2: El 91.3.

0: 91.3.
1: El teu cor és tan petit que ni tan sols t'estimi a tu. La teva ment es creu tan gran

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Visca la ràdio. 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: Cugat Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
2: El 91.3.
3: Clàssics contemporanis.
1: Cançons que volen parlar.
4: Aquest estiu, Ripollet Ràdio.

91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: it in landscaping. Get away from it.
1: Get away from it.

Esteu escoltant Ongo Bongo.